plats i sons. Fem una volta que ens vegi el món. Cada cop són més idiotes les coses que ens fan il·lusió.